El Partit Popular ha tirat avant este matí en el ple de les Corts una iniciativa sobre l'habitatge amb una esmena de Vox per a la implementació efectiva del principi de prioritat nacional. En canvi, els populars s'han abstingut en una altra proposta del partit d'Abascal sobre la saturació dels serveis públics provocada per la migració massiva, que ha quedat rebutjada. Ni PSPB ni Compromís han rebut suport en les seues propostes en matèria d'habitatge, en les quals exigeixen revertir les últimes pujades del preu màxim de les VPPs i recuperar com a màxim el mòdul

de 2.200 euros per metre quadrat. Els contem també que la incidència d'infeccions respiratòries agudes per grip ha pujat un 71,4% en l'última setmana en la Comunitat Valenciana fins als 6

0: no, perquè no assistirà a un judici que tenien tots dos i evitar que declarara en la seva contra.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: ...88.7... Onda Cero, Castellón.

0: de la capital, Begoña Carrasco.
1: Somos de las ciudades pioneras en España en el envejecimiento activo. Ahora tenemos el primer plan municipal de personas mayores, que eso es muy importante, trabajar no de arriba abajo, sino de abajo arriba y compartir con ese Consejo del Mayor, el Observatorio del Mayor, el plan contra la soledad no deseada, que también es fundamental.
0: Y del 19 al 24 de octubre, Castellón celebra la primera Semana Intercultural Ucraina Fest con danza, música, arte, gastronomía y artesanía. Vicent Sales, portavoz del equipo de gobierno.
2: Y es que el festival nace también como una forma de dar las gracias a Castellón por el apoyo y el acompañamiento que la comunidad ucraniana ha recibido durante estos años. Muchas personas, muchas familias han encontrado aquí ayuda, cercanía, oportunidades para seguir adelante en circunstancias especialmente difíciles.
0: La iniciativa contará también con la visita de la embajadora de Ucrania en España y de los cónsules de Barcelona y Valencia.
3: Y en sucesos, la Guardia Civil ha detenido a 39 personas e investigado a otras 12 durante las fiestas patronales de Benicàssim y Almassora. Los dispositivos de seguridad que se han saldado también con 94 infracciones administrativas.
0: Entre los delitos detectados figuran lesiones, hurtos, robos, estafas, daños, tenencia de armas y atentados contra agentes de la autoridad.
3: Al cierre, les contamos que la Unión Llauradora y Ramadera celebra mañana y el viernes en el Auditorio de Betxí las sextas jornadas citrícolas de La Plana. El encuentro reúne ya a más de 350 inscritos y abordará los principales retos del sector, desde la sanidad vegetal hasta la innovación y la rentabilidad de explotaciones. Carles Perís, portavoz de la organización.
4: Más de 350 personas se inscriben a las sextas jornadas citrícoles de la Unión en Betxí, un encuentro que se celebrará demà dijous i divendres, abordant diverses temàtiques del sector, com els nous reptes fitosanitaris, el control biològic, innovació sempre mirant al futur, noves varietats i maneig i també nutrició, tot buscant una major rentabilitat de les explotacions citrícoles.
3: Les jornades concluiran el viernes con presentaciones sobre nutrició, bioestimulació i noves solucions contra les plagues. I en cuanto a la meteorologia, llega el frío de otoño, después del septiembre más cálido de la historia, con una temperatura media de 23 grados, 2,5 por encima de lo normal. A partir del sábado se acaban las temperaturas primaverales. Buenas tardes.
5: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
6: La exconsellera Prades ja parlava de persones ofegades a les 3 i quart de la vesprada, el dia de la Dana. Bona vesprada. Així ho afirma avui l'alcalde de Benimodo, Paco Teruel, en la seva declaració davant la jutgessa de Catarroja. En seguida els anem a donar tots els detalls. En el nostre temps de notícies, avui també anem a seguir parlant de vivenda, del que ha donat de si la sessió de control en les Corts Valencianes i, com no, de la precampanya electoral. Serà fins a les 2 en punt. El control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Com es deia, avui ha comparegut davant la jutgessa de la Dana, Paco Teruel, és l'alcalde de Benimodo, del Partit Popular. Ha declarat que ell mateix va saber que hi havia risc d'ofegament passades les 3 de la vesprada el dia de la Dana. Ramon Pérez.
7: Va ser coneixedor d'això a través de la mateixa Salomé Prades, perquè Teruel va ser un dels dirigents que van rebre l'exconsellera, ara imputada, en la seva visita a Carlet, i va ser allí quan va sentir-la parlar per telèfon amb l'alcalde d'Utiel i fer referència a eixe risc d'ofegament.
8: La cridada del senyor alcalde d'Utiel, la Salomé Prades, li diu que n'hi ha perill de que n'hi hagi ofegaments. Ella, només sentir el tema que li havia comentat Ricardo Gabaldón, ella fa unes cridades i se'n va de Benimodo corregents. Allí ja no n'hi ha res més que veure per atendre les urgències que pogueren tindre. Entenc que això és la seva reacció.
7: L'Ajuntament de Benimodo, a la Ribera Alta, governat pel PP, va decidir per iniciativa pròpia suspendre classes i tancar determinats camins del municipi el dia d'abans de les inundacions, atenent, ha dit, a les previsions de l'oratge.
6: I dimecres de sessió de control en les Corts amb ambient electoral, sintonia entre PP i Vox a compte de la prioritat nacional i retrets de l'oposició d'esquerres al president Juanfran Pérez Llorca sobre la gestió de la Dana o el dossier sobre ell que suposadament va encarregar el seu partit. Ha seguit esta sessió Núria Moreno.
9: El síndic dels socialistes, José Muñoz, ha demanat explicacions al cap del Consell sobre una presumpta corrupció urbanística que ha basat en uns documents i ha exigit la seva dimissió. Pérez Llorca diu estar tranquil.
10: Papel.

0: Anónimo es este del Ayuntamiento de Finestrat. Es la nota del registro de la propiedad que dice que esa empresa es propiedad de esa finca que ha sido revalorizada por actuaciones suyas. La demostración de que hay caso con usted es que no ha sido capaz de afirmar que todo es falso.
1: Les vuelvo a invitar que si consideran que hay alguna infracción, llévenlo a los juzgados, que son ustedes los que tienen mucho interés en ello. Yo estoy completamente tranquilo.
2: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha carregat contra l'actitud de l'expresident Carlos Mazón absent durant el debat i ha retret a PP i Vox que ho toleren. El president li respon retraent-li el seu suport al govern de Pedro Sánchez.
3: No teniu la consciència tranquil·la. Una persona decent, cabal, íntegra, no donaria suport al negligent ixe que no està, que està cobrant sense vindre a treballar i aplaudir-li les seues mentides i els seus insults a les víctimes.
4: Ningú polític decent estaria apoyant a Pedro Sánchez a canvi de res quan l'apoya vostè i el seu partit.
1: Ningú polític decent d'esta terra que vol esta terra estaria apoyant a un senyor que es va deixar abandonats al sendemà de la dana com ha fet en el poble de Ceuta.
2: En les votacions durant el ple, el Partit Popular ha tirat avant una iniciativa sobre vivenda amb una esmena de Vox per a la implementació efectiva del principi de prioritat nacional. En canvi, els populars s'han abstingut a una altra proposta de Vox sobre la saturació dels serveis públics provocada, segons Vox, per la immigració massiva, una iniciativa que ha quedat finalment rebutjada.
5: I la nova renda valenciana d'inclusió entrarà en vigor dilluns que ve, de 9 d'octubre. Ho ha avançat avui el president Juan Fran Pérez Llorca en aquesta sessió de control. Entre les novetats es tindrà en compte el nom de persones que viuen en la llar pagant fins a un 30% extra als qui tinguin lloguer o hipoteca.
1: La modificació de la renta valenciana d'inclusió que entra en vigor el pròxim lunes va a poner en valor el arraigo i la vecindat con nuestro territori a través de dos medidas. El empadronamiento durante los tres años anteriores a la solicitud, 10 años acumulados en los últimos 30, y sobre todo quien reciba las ayudas y tenga menores a cargo deberán garantizar escolarización, asistencia. Además, va a haber otras novedades, como que sea compatible con el salario de trabajo y se refuerza el compromiso activo de la búsqueda de empleo.
5: I parlant d'habitatge, l'acampada de València en defensa del dret a una vivenda digna arriba este dimecres al seu 12è dia a la plaça de l'Ajuntament. De moment continuen de manera indefinida i centrats en reivindicar mesures que afavorisquen, diuen, l'accés a una vivenda o també la paralització dels desnonaments. Amparo Sánchez.
6: Ara estan reestructurant els següents passos a donar en les seues reivindicacions i continuar reclamant canvis en matèria de vivenda a totes les administracions. Rafa Mejías, portaveu de l'acampada, reitera que són necessàries solucions urgents.
7: Al final estamos aquí por vivienda, que estamos aquí porque queremos soluciones y que esperamos que venga alguien a hablar con nosotros. Que es un tema que nos afecta a todos, que no nos valen los discursos y que lo que buscamos es generar un impacto y un cambio porque la situación no puede continuar como ha sido hasta ahora. Seguimos creciendo, la gente sigue animada, sigue viniendo mucha gente a participar. Nos estamos preparando para la huelga, pero nos estamos preparando desde aquí y la acampada sigue siendo indefinida.
6: Si se entiende, seguís instalados en la plaza y unes 1.000 personas romanen diariamente rotant amb altres amb l'objectiu de donar continuidad a esta mesura reivindicativa.
5: I el sindicat CESIF ha exigit per escrit a la Conselleria d'Educació que aborde el problema de la greu precarietat, en este cas residencial, entre el professorat destinat fora de la seva residència habitual. Aposten per acordar un pla autonòmic integral de vivenda i també de mobilitat docent.
6: Una situació que, segons José Seco, president de CESIF Educació Comunitat Valenciana, està provocant que moltes places queden desertes.
8: Por la imposibilidad de poder alquilar o de poder alquilar a precios razonables. El colectivo docente es un colectivo que requiere de medidas específicas para esa solución. Exigimos la convocatoria inmediata de una mesa técnica de negociación en el marco de la Mesa Sectorial de Educación para acordar un plan autonómico integral, tanto de vivienda como de movilidad docente.
5: I en clau electoral, Esquerra Unida del País Valencià concorrerà a les eleccions generals el pròxim 29 de novembre sota el paraigua de Frente Amplio.
2: La formació que coordina l'exconsellera Rosa Pérez Garijo aposta per una candidatura unitària de l'Esquerra Valenciana per a, diuen, reforçar la veu de la comunitat en el Congrés dels Diputats. Fonts del partit confirmen a Onda Cero reunions en Compromís per a explorar possibles fórmules de concurrència. Volen situar les eleccions generals com a punt de partida per a reeditar un Botànic 2027.
5: Per cert, que el comitè provincial del PSPB té previst aprovar esta vesprada la llista que socialistes presentaran també per a les eleccions generals en la circunscripció de València. Com hem estat contant en les últimes hores, la candidatura encapçalada la encapçalarà la delegada del govern, Pilar Bernabé. I en les comarques del nord, malestar per la decisió de la Direcció General d'Atenció Hospitalària de reduir el nombre de guàrdies als facultatius de l'Hospital Comarcal de Vinaròs, a la província de Castelló. Asseguren que això anirà en detriment del servici. Castelló, Lorena Pardó.
9: Els pacients de l'UCI, unitat d'hospitalització domiciliària,

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Fins les 3 de la vesprada, mitja horeta de ràdio dedicada a contar-los allò que passa al nostre territori, a la Comunitat Valenciana. Quan són les 2 i 31 minuts, avui de què parlem? Doncs avui parlem del Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, Teixits i Transplants. Parlarem també, farem una connexió amb Requena, que hi ha un projecte molt interessant, una beca, la de Pedro Marco, la beca Pedro Marco, que fa precisament que iniciatives culturals més singulars i estimulants del nostre panorama tinguen el seu lloc i tinguen com una espècie de retir a Requena. De seguida els contem, perquè parlarem d'altres assumptes també, de literatura i de més. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Parlarem de premis, no? També de gent reconeguda de la terreta.
2: Parlem d'un llibre i d'un premi, parlem del llibre de Raúl Asencio, que ha debutat en novel·la. Realment la novel·la s'estrenarà en gener, és No descendais, i ha aconseguit ja un premi, el premi de novel·la Flem Magaluf, que és una novel·la que és ficció però que parla, representa molt bé el tema de la vivienda que estem analitzant molt, molt de prop, així que és un tema molt interessant per avui.
1: De seguida ho abordem. Primera actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Anem a fer primer el repàs als principals temes per als que s'incorporen ara. Hem de ficar-los al corrent.
3: Nosaltres també anem a parlar de vivenda en la brújula, o hem parlat en el nostre informatiu. Avui també ha comparegut davant la jutgessa de la Dana Paco Teruel, és l'alcalde de Benimodo del Partit Popular, ha declarat que ell mateix va saber que hi havia risc d'ofegament passades les 3 de la vesprada del dia de la Dana. Ho ha dit en la seva declaració davant la jutgessa de Catarroja. Donarem compte i tindrem declaracions del propi Paco Teruel. Dimecres de sessió de control en les cosa amb un ambient electoral, sintonia entre PP i Vox a compte de la prioritat nacional i retreix també de l'oposició d'esquerres al president de la Generalitat sobre precisament la gestió de la Dana o el dossier sobre ell que suposadament va encarregar el seu partit. Donarem també compte dels enfrontaments que han hagut en la sessió de control de la nova renda valenciana d'inclusió. Parlarem perquè va entrar en vigor el dilluns que ve, el 19 d'octubre, ho avança avui el president en aquesta sessió de control. Entre les novetats es tindran en compte el nombre de persones que viuen en la llar, pagant fins un 30% extra als que tinguen lloguer o hipoteca. I parleu de

0: Vivenda, l'acampada de València en defensa del dret d'una vivenda digna, arriba este dimecres ja al seu 12è dia a la plaça de l'Ajuntament. De moment continuen de manera indefinida i centrals, diuen, en reivindicar mesures que afavorisquen l'accés a l'habitatge o la paralització dels desnonaments. En clau més electoral, Esquerra Unida del País Valencià concorrerà a les eleccions generals del proper 29 de novembre sota el paraigua de Frente Amplio. La formació que coordina la exconsellera Rosa Pérez Garijo aposta per una candidatura unitària de l'esquerra també valenciana, i fonts del partit han confirmat a Onda Cero reunions avui mateixa, un compromís per a explorar possibles fórmules de concurrència. En clau sanitària, contar-te que en les comarques del nord hi ha malestar per la decisió de la Direcció General d'Atenció Hospitalària, de reduir el nombre de guàrdies als facultatius de l'Hospital Comarcal de Vinaròs. Asseguren que això anirà en detriment del servei. Agents del grup d'investigació d'homicidis de la Policia Nacional i en clau de successos d'ací de València continuen buscant a la persona que va ferir a una altra d'un tir ahir al Palau de Congressos i es va donar a la fugida. Uh-huh. El ferit és un home de Mali de 46 anys. I la Guàrdia Civil també ha desmantellat a Sagunt una suposada clínica clandestina que administrava substàncies psicoactives als seus pacients baix falses promeses de curació.
1: Doncs esta és l'actualitat d'avui, amb altres assumptes que a les 7:20 contarem i tots estos els ampliarem amb Ramon Pérez, així que estarem molt pendents. Amparo, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins ara, perquè són les 2:34 minuts. Dèiem, Andrea, també abordant estos temes d'actualitat, hi ha gestos que naixen en els moments més difícils i que són capaços de donar una nova oportunitat a altres persones. La donació d'òrgans i teixits és una d'elles, una decisió generosa que enmig del dolor per la pèrdua d'un ésser estimat pot convertir-se pues, en esperança per a desenes de pacients. Castelló s'ha consolidat com un referent en aquest àmbit.
2: Sí, perquè la província continua marcant ISOs rècords en el que té a veure amb la solidaritat i amb la donació. Recordem que en 2024, la província va assolir una taxa de 95 donants per milió d'habitants, una xifra excepcional que reflecteix ISA solidaritat de la ciutadania i també la tasca dels professionals. I al darrere d'aquestes xifres hi ha un treball més discret, més intens i com diguem, imprescindible. I en un dia com aquest, en el que es celebra aquest Dia Mundial de Donació d'Òrgans, teixits i trasplants, parlem amb Bàrbara Vidal, coordinadora de trasplants de l'Hospital General de Castelló, que és centre de referència a la província. Doctora, què tal? Bona vesprada, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Muy bien. Hemos dado alguna de esas cifras, ¿no?, que en los últimos años han marcado ese récord y que han puesto a Castellón en el mapa de la donación y de la solidaridad, pero no sé cuáles son esos últimos datos de donación de órganos registrados en su centro, en el Hospital General.
3: Bueno, pues a día de hoy llevamos 30 donantes, que la verdad es que es una cifra muy importante, y 26 trasplantes renales. Así que la verdad es que hay que dar las gracias a todas las personas que trabajan en ellos, a los donantes y a sus familias, por la generosidad que ofrecen a la hora del final de su vida.
1: Uh-huh. Doctora, a día de hoy, ¿cuáles son las principales necesidades que tiene, por ejemplo, el Hospital General de Castellón, con todo ese equipo de coordinación de trasplantes y demás? ¿Cuáles serían las necesidades?
3: A ver, necesidades como tal, yo creo que no, lo que necesitamos, pues eso es, no necesitamos tampoco, pero yo creo que a nivel de medios, el Hospital General Universitario de Castellón dispone de todos los medios para poder continuar con ese trabajo y bueno, sobre todo, pues eso, dar las gracias por la generosidad, pero yo creo que demanda tampoco tenemos en estos momentos nada que demandar. Yo creo que sobre todo es continuar con este trabajo tan intenso y poder ayudar a otras personas.
1: ¿O algo que se necesitaría mejorar para continuar avanzando, ¿no? ¿Algún tipo de reivindicación?
3: No, yo creo que sobre todo es eso, es dar a conocer nuestro trabajo, que es verdad que no se... Gracias a los medios como vosotros, es verdad que se hace mucha publicidad, pero sobre todo es dar a conocer el trabajo que hay detrás de todo esto, de toda la gente que trabajamos, tanto la coordinación como todo el personal que hay detrás de ellos, no solamente los coordinadores. Y sobre todo eso, pues dar a conocer lo que es la donación de órganos, que hay mucha gente que por desgracia todavía no sabe lo que es esto, y dar sobre todo campaña de informar, más que de informar sobre qué es la donación y qué cuál es el objetivo, que es poder ayudar a otras personas.
2: Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cuáles diría que son pues esas dudas habituales, esas falsas creencias también, esos mitos, ¿no?, más

0: Un poc este bloc dedicat més a l'actualitat i continuem, que tenim molt que contar-los.
1: Última hora. En la Fundación Adecco nos hemos propuesto despedir a todos los enemigos. Sí, a todos. Si quieres saber por qué, entra en despediratodos.com.
2: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
0: Els parlem ara d'una altra iniciativa, és una proposta literària, els avançàvem en l'inici del programa, que no es poden perdre, i és que l'escriptora alacantí Raúl Asencio ha guanyat el primer premi de novel·la Flem Magaluf 2026 amb No descendais. És una obra que deia Andrea que aborda el dol, la memòria, la necessitat de preservar la veu d'eixes persones doncs, que ja no hi són.
3: Sí, és un guardó molt important, dotat amb 10.000 euros que s'ha imposat entre, això és el més important, 175 manuscrits presentats i inclou aquesta publicació de la novel·la per Reservoir Books, a més és la primera novel·la de Raúl Asencio, No descendais, que parteix de la mort d'Àgata, la tia del narrador, a qui una malaltia va anar privant progressivament de la parla. Així ens ho contava este matí el mateix autor.
4: El libro explora los territorios subterráneos de nuestro presente, explora las cuevas, explora la deep web, el internet profundo, explora los cementerios nucleares y otros tantos territorios que se encuentran alejados de la vista, bajo tierra, escondidos a nuestros sentidos, y los explora quizá como un símbolo de aquello que está oculto, de aquello que nos es inaccesible, y me servía para hablar del duelo, de la incomunicación.
3: A través de gravacions, cartes i testimonis ens contava l'escriptor que el protagonista intenta reconstruir com escoltàvem pues, aquesta història i mantindre viu el record de qui ha desaparegut. Aquesta recerca es transforma en un descens per diferents espais i per diferents èpoques en què es mesclen ixes coves, tan típiques també de la província d'Alacant, mines, experiments nuclears, mitologies d'inframón, arxius i identitats artificials. Una proposta narrativa que combina elements molt diversos i que el jurat ha destacat per la seva ambició i originalitat.
4: El personaje principal se llama Ágata, es la tía de la persona protagonista. Ágata fallece por una misteriosa enfermedad y parece legarle una suerte de misterio a su sobrino. Y la novela parte de ahí y a través de grabaciones, a través de notas, de cartas, de distintos formatos y distintos lenguajes, esta persona protagonista tendrá que recomponer y acercarse a aquello que la tía callaba.
3: I més enllà de la ficció, la novel·la connecta amb una part de la història familiar de l'autor, perquè durant aquesta recollida del premi, Asencio va recordar molt els seus avis, que van viure al barri de les Coves d'Aspe, en habitatges i sos habitatges precaris excavats en la terra, alguns dels quals arribaven a esfondrar-se. No? Aquelles condicions de vida també estaven molt marcades per totes aquestes malalties que patien, pulmonars i la falta de seguretat residencial. Una trajectòria que reflecteix molt bé com diem abans, les dificultats de moltes famílies per accedir a un habitatge digne i segur. Per això, aquesta novel·la també és un homenatge a les persones que ara mateix dormen al carrer i reivindica la importància de garantir unes condicions de vida dignes. D'aquesta manera, i se recorda les coves i la precarietat del passat connecta amb un problema que continua present en la societat actual, l'accés a l'habitatge, que és la protesta principal de totes aquestes acampades, justet, sí. No, que hem vist la darrera setmana, que continuen
0: vigents.
3: Sí. Vigents, sí, sí. Així és. Així que tindrem que esperar un poquet més al mes de gener per a la publicació de No descendais, que de moment ja s'han portat el seu primer premi i se flem de Magaluf de novel·la a l'autor de només 35 anys, així que recordarem de cara a gener quan podrà la gent ja adquirir la novel·la i disfrutar-la.
0: Clar que sí, No descendais com dèiem, Raúl Asencio Navarro, primer premi de novel·la Flem Magaluf 2026. Doncs fites que aconseguis gent de la terreta,
3: sí,
0: més enllà de les nostres fronteres, i que ens enorgulleix, no?, poder contar així a tots els nostres oients. Ara doncs parlem d'altres assumptes, perquè encara queden uns minuts per a contar-los més coses.

0: és el programa Els parlem de producte amb consum.
1: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
2: És temps de carxofes, una de les verdures més característiques de la tardor i de l'hivern. Els grecs i romans ja les consumien i fins i tot els atribuïen propietats afrodisíaques. Avui, en l'espai dels supermercats Consum sobre alimentació saludable, parlarem de les seues propietats nutricionals, d'alguns trucs per a conservar-les i també d'una recepta prenguen nota molt especial. Ho fem amb Eslava, de l'equip de comunicació. Mamen, bona vesprada, benvinguda.
3: Hola, bona vesprada, Begoña, bona vesprada a tots.
2: Anem a començar primer en per què les carxofes pues, són tan recomanables.
3: Bueno, les carxofes són una verdura superinteressant, també des del punt de vista nutricional. Destaquem pues, pel seu contingut en fibra, que ajuda al trànsit intestinal i ens aporta sensació de satietat. També tenen vitamina C, que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari i ens ajuden a protegir les nostres cèl·lules davant del mal oxidatiu. A més, pues, tenen un alt contingut en aigua i ens aporten minerals com el potassi, que participa en el manteniment normal de la tensió arterial.
2: I ara que estem en temporada, quan és el millor moment per a consumir-les?
3: Pues, precisament ara, no? La seva millor època és durant els mesos de tardor i hivern, que és quan es poden trobar en el punt òptim de sabor i de qualitat. I això, pues, aprofitar-los ara és una bona decisió sempre, tant per sabor com per sostenibilitat, que venen d'ací propet.
2: Clar que sí, així a la Comunitat Valenciana precisament tenim una varietat molt coneguda, no?
3: Sí, una de les més reconegudes és la carxofa de Benicarló, que compta amb denominació d'origen protegida i es cultiva principalment a la comarca del Baix Maestrat, municipis com Benicarló, Cali, Peníscola i Vinaròs, on el clima pues, que tenim ací, mediterrani, afavoreix el seu desenvolupament i li aporta pues, una gran qualitat.
2: Exacte, i quan anem a comprar-la, en què ens hem de fixar?
3: El millor seria que es fixem en carxofes que siguin compactes, fermes i en les fulles ben tancadetes. Si les fulles estan molt obertes és senyal de que la peça està més madura. També és important que tinguin un color uniforme i que no presenten colps ni zones deteriorades.
2: I una vegada en casa, com les conservem millor?
3: Hi ha alguns trucs senzillets. Per exemple, es conserven més temps si posem la tija en contacte amb un poquet d'aigua, com si foren flors. Un poquet d'aigua, pues, millor. I també quan les tallem podem fregar-les amb un poquet de llima o posar-les en aigua en unes gotetes de suc de llima perquè no s'oxiden ni s'ennegrisquen si es queden més presentables.
2: Les carxofes tenen fama de ser un poquet complicades de cuinar, no? No sé si és cert.
3: Bueno, jo crec que són un poquet, és un poquet la fama, no? Però són prou versàtils. Es poden preparar a la planxa, al forn, en paelles, en guisats, en cremes o fins i tot cruetes, que tallades molt finetes en amanida també estan molt bones. El més important és no coure-les en excés, no passar-se de cocció, perquè així pues, poden mantenir la seva textura i el seu sabor característic.
2: I com sempre, ja deia jo, avançava a l'inici de la secció, ens portes alguna recepta, no?
3: Sí, una senzilleta. A veure, vos proposo unes carxofes amb ou escaldat, pernil i vinagreta de mandarina. Una recepta molt sabrosa i perfecta per aprofitar ara la temporada. Vale. Necessitarem 6 carxofes, 40 grans de pernil en dadets, 2 grans d'all, 2 ous, julivert fresc, oli d'oliva, el suc de mitja llima, 100 ml de vinagre de vi blanc, 40 grams d'ametlles fregides i una mandarina.
2: Vale. I com la prepararíem? No sé si és complicada.
3: Res, anem a veure. Primer, preparem una vinagreta amb les ametlles picadetes, oli d'oliva, el suc i la ralladura de la mandarina. Després netegem les carxofes, les tallem i les reservem en aigua en llima perquè això no s'oxiden. Les marquem en una paella, en un poc d'oli, i afegim l'all i el pernil fins que es queden doradets. I mentre estan preparant els ous escaldats. Finalment, servim les carxofes, col·loquem l'ou per damunt i acabem el plat a la vinagreta de mandarina. Mira, se'm fa la boca aigua.
2: Sí, té molt bona pinta. Sí, la farem. Tens alguna última recomanació per als nostres oients?
3: No, res més que no li tinguem por a la carxofa, que és més fàcil de preparar del que sembla. I és una verdura super saludable, econòmica, versàtil i això, de molt propet.
2: Exactament. Doncs, mami, moltíssimes gràcies i ens escoltem la pròxima setmana.
3: Moltes gràcies a tots.
2: Adéu.
3: Adéu.
4: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos...

0: Les 2 i 53 minuts en estos moments en Comunitat Valenciana en la Onda, els proposem ara que imaginen per un moment canviar les aules universitàries per l'encant d'un centre històric centenari. Canviar la rutina diària per un gens en blanc en ple cor de la comarca Utiel-Requena. Això és, en essència, la beca Pedro Marco, una de les iniciatives culturals més singulars i estimulants del nostre panorama artístic autonòmic. Una proposta que demostra com l'art emergent i la història poden donar-se la mà per a crear una cosa verdaderament única. Ens ho conta des de Requena, Dani Rodrigo.
1: Nascuda de l'aliança entre la Universitat Politècnica de València, l'Ajuntament de Requena i el propi artista i mecenes que li dona nom, Pedro Marco, esta iniciativa no és una convocatòria a l'ús. Així no es tracta només de presentar una obra i esperar una fallada en una oficina. La màgia de la beca Pedro Marco residix en el seu concepte de residència artística. El projecte busca que els joves talents de la Facultat de Belles Arts no sols observen l'entorn, sinó que habiten en ell. El verdaderament curiós i valuós d'esta beca és l'experiència vital que oferix. El creador o creadora seleccionada fa les maletes i es trasllada a viure a una casa estudi cedida pel mateix Pedro Marco en plena villa històrica de Requena. Durant la seva estada, la vivenda es transforma en un taller obert a la inspiració. Les pedres antigues, el paisatge i la vida quotidiana del municipi es converteixen en el gens i la matèria prima amb la qual l'artista dialoga dia a dia. És una inversió completa que transforma tant el creador com el propi projecte que desenrotlla. L'artista guardonada enguany ha sigut Carmen de la Mar Andreu amb la seva proposta Les formes en el paisatge de la villa, un projecte que dialoga entre la creació plàstica i la riquesa patrimonial de la zona. Així ho explica ella mateixa.
2: El projecte que planteé tenia que veure con la relació entre el territori, la memòria i la matèria, no? Observar el paisatge de la villa de Requena com un conjunt d'elements que s'han ido relacionant entre si. Pues para crear lo que hoy vemos, ¿no? Pues las piedras, las tinajas, la tierra. Al final mi idea era un poco pues aproximarme a esas lógicas materiales que han configurado la villa, pues las cuevas, pues el excavar o el construir o el almacenar las tinajas, ¿no? Y bueno, yo mi obra es, y como planteé el proyecto también era de carácter multidisciplinar, mezclando pues pintura y escultura, y más que representar de forma literal los monumentos o los espacios de Requena, pues mi proyecto partía un poco de tomar pues todos estos elementos y como punto de partida para desarrollar a partir de ahí la investigación artística.
1: El viatge no s'acaba en l'estudi. Esta residència és una plataforma de llançament per al talent universitari i que al mateix temps és un regal cultural per al municipi. En finalitzar l'estada, el resultat de tot aquest procés creatiu ix a la llum en una exposició oficial organitzada en la pròpia localitat, acompanyada més per una edició d'un catàleg. D'esta manera, els veïns i visitants poden contemplar el seu propi entorn reinterpretat a través de la mirada fresca, arriscada i poètica de les noves generacions de l'art plàstic. La beca Pedro Marco és, en definitiva, un pont perfecte entre la joventut creadora, la universitat i la memòria de les nostres terres. Una demostració que quan el mecenatge i l'art s'unixen, el patrimoni no sols es conserva, també es torna a crear.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.

0: Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Avui en portada el problema de la vivenda, però des d'una altra perspectiva, la dels professors i les professores que aconsegueixen plaça en un municipi diferent al qual viuen i que, per tant, han de buscar casa en eixa nova destinació, topant-se, clar, amb les mil i una dificultats de la vivenda. El sindicat CESIF demana a la Generalitat que actue, proposa un pla autonòmic al respecte. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Parlem de professors, com podríem parlar de metges, per exemple. També en titulars, el compte enrere per als 2 anys de la Dana, que seran en apenes 2 setmanes, novetats del robatori del tresor de Villena o l'acte de proclamació ara mateix de les noves falleres majors de València. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. El sindicat CESIF demana a la Conselleria d'Educació que aborde el problema de la greu precarietat residencial entre el professorat destinat fora de la seva residència habitual, és a dir, aquells professors i professores que aconsegueixen plaça en un lloc diferent a on viuen i han de gastar més en una altra vivenda, en eixe lloc diferent i de més qüestions. L'organització sindical aposta per acordar un pla autonòmic integral de vivenda i mobilitat docent. Amparo Sánchez.
2: Aseguren que en alguns casos suposa una pèrdua encoberta de poder adquisitiu perquè han d'afrontar els costos derivats davant la impossibilitat de trobar un allotjament digne i assequible. Una situació que, segons José Seco, president de CESIF Educació Comunitat Valenciana, està provocant que moltes places queden desertes.
3: Por la imposibilidad de poder alquilar o de poder alquilar a precios razonables. El colectivo docente es un colectivo que requiere de medidas específicas para esa solución. Exigimos la convocatoria inmediata de una mesa técnica de negociación en el marco de la mesa sectorial de educación para acordar un plan autonómico integral tanto de vivienda como de movilidad docente.
2: La seva proposta també contempla habilitar vivendes d'ús docent en municipis rurals i en places de difícil cobertura en col·laboració amb els ajuntaments.
1: Contàvem ara fa 24 hores que l'acampada per la vivenda d'Alacant ha quedat dissolta a iniciativa pròpia dels acampants. Es manté, però, la de València, recordem, a la plaça de l'Ajuntament de la capital valenciana. Continuen de manera indefinida i centrats, diuen, en reivindicar mesures que afavorisquen l'accés a una vivenda digna o la paralització dels desnonaments, Amparo.
2: Ara estan reestructurant els següents passos a donar en les seues reivindicacions i continuen reclamant canvis en matèria de vivenda a totes les administracions. Rafa Mejías, portaveu de l'acampada, reitera que són necessàries solucions urgents.
4: Al final estamos aquí por vivienda, que estamos aquí porque queremos soluciones y que esperamos que venga alguien a hablar con nosotros. Que es un tema que nos afecta a todos, que no nos valen los discursos y que lo que buscamos es generar un impacto y un cambio porque la situación no puede continuar como ha sido hasta ahora. Seguimos creciendo, la gente sigue animada, sigue viniendo mucha gente a participar. Nos estamos preparando para la huelga, pero nos estamos preparando desde aquí y la acampada sigue siendo indefinida.
2: 600 tendes segueixen instal·lades en la plaça i unes 1.000 persones romanen diàriament rotant amb altres amb l'objectiu de donar continuïtat a esta mesura reivindicativa.
1: 2 setmanes queden per als 2 anys de la Dana i molts dels municipis afectats per la barrancada han programat ja un seguit d'actes oficials per a commemorar i per a recordar la tragèdia. Catarroja, per exemple, reunirà este divendres 1.300 policies locals i efectius d'emergències vinguts des de tot l'estat per a condecorar-los amb una medalla pel seu treball durant els dies posteriors a la catàstrofe. Avui ha declarat davant la jutgessa de la Dana Jordi Mayor, alcalde de Cullera pel PSPP-PSOE. Bona part de l'interrogatori ha girat al voltant d'aquella polèmica telefonada que Carlos Mazón li va fer durant les pitjors hores de l'emergència. Una telefonada que Mayor, segons ha relatat, pensava que era per a interessar-se per la situació de la Dana a Cullera, però que després de conèixer que l'expresident va estar en un restaurant durant tota la vesprada, l'alcalde de Cullera reconeix no saber ben bé com interpretar aquella telefonada.
5: La intención de la llamada, cuando la cojo, yo entiendo que es el presidente que me llama dentro del CECOPI, pero cuando termino la llamada yo me quedo en una sensación extraña, que dije, este hombre, si está en el CECOPI, me ha extrañado mucho que no me trasladara información.
1: També avui ha comparegut davant la magistrada Paco Teruel, alcalde de Benimodo, a la Ribera Alta, en el seu cas pel PP. Ha declarat que ell mateix va saber que hi havia risc d'ofegament passades les 3 de la vesprada del dia de la Dana. Va ser coneixedor d'això a través de la mateixa Salomé Prades, perquè Teruel va ser un dels dirigents que van rebre l'exconsellera, ara imputada, en la seva visita a Carlet, i va ser allí quan va sentir-la parlar per telèfon amb l'alcalde d'Utiel i fer referència a eixe risc d'ofegament.
6: la crida del senyor alcalde d'Utiel, la Salomé Prades, li diu que n'hi ha perill de que n'hi hagi ofegaments. Ella només sentir el tema que li havia comentat Ricardo Gabaldón, ella fa unes cridades i se'n va de Benimodo corregents. Allí ja no n'hi ha res més que veure per atendre les urgències que pogueren tindre. Entenc que això és la seva reacció.
1: La gestió que la Generalitat va

Esther de la Dana ha tornat a estar present avui al debat parlamentari de les Corts. També hi ha dossier sobre presumptes irregularitats del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i del seu entorn.

0: urgents per a frenar l'impacte de l'encariment del gas a la indústria taulellera. El sector alerta que aquesta escalada energètica acabarà afectant la producció i l'ocupació, capital de la plana, Juanjo Tovar.
1: Sí, el secretari general d'Aster, Alberto Echevarría, demana recuperar les bonificacions dels peatges energètics i estendre-les especialment al gas per aulletjar, diu, els costos de les empreses. L'escoltem.
2: Necesitamos herramientas que nos ayuden a amortiguar la escalada de costes que estamos sufriendo y que eviten que esta escalada acabe suponiendo paradas de producción y destrucción de empleo.
1: Esta petició arriba mentre la ceràmica de Castelló podrà optar a ajudes estatals i Europa estudia mesures també per a reduir el cost de les emissions. Dos vies de suport que el sector seguís de prop.
0: La Guàrdia Civil ha desmantellat a Sagunt una suposada clínica clandestina que administrava substàncies psicoactives als seus pacients sota falses promeses de curació. Onda Cero al Camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
3: L'operació s'ha saldat amb un detingut i una dona investigada, tots dos de nacionalitat argentina, als qui s'atribueixen delictes contra la salut pública, intrusisme professional i estafa. Segons la investigació, en aquest retir se subministraven substàncies com ayahuasca, fongs al·lucinògens i psilocibina, als quals s'atribuïen propietats medicinals sense suport científic. Els responsables mancaven de titulació sanitària i cobraven fins a 500 euros per participant. La investigació ha permès detectar una altra instal·lació similar a l'Argentina vinculada a la mateixa organització. Les diligències s'han remès al Tribunal de Sagunt.
0: Avui dimecres s'ha celebrat la segona sessió de la Comissió Municipal Extraordinària posada en marxa després del robatori del Tresor de Villena. S'ha donat a conèixer que tres informes previs del robatori alertaven ja de la necessitat que el Museu de Villena comptarà amb personal de vigilància les 24 hores del dia. I l'Ajuntament de València està acollint en estos moments a l'acte oficial de proclamació de les noves falleres majors de la ciutat. Són Beatriz Blanco, de la falla Castelló-Segorbe, i Julia Vizcaíno, de la Comissió Rosari Plaça Calabuig. Substitueixen en el càrrec Carmen Prades i Marta Mercader, que ara diuen adeu al seu any de regnat com a màximes representants de les falles de València. La brújula valenciana ara en mode esportiu. Eduardo Esteve, què tal?
4: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: En esta vesprada, precisament, que tenim Eurolliga de bàsquet femenina.
4: Sí, tenim bàsquet a les 8 i mitja al Roig Arena. El campió de l'Eurolliga femenina, el Fenerbahçe, s'enfronta al València Bàsquet al primer partit d'esta competició per a les valencianes. Mentre al futbol, novetats esportives en el València. Sergi López, bona vesprada.
5: Què tal, Edu? Bona vesprada. El València ha tornat a treballar en la jornada d'avui, este matí, amb dos cares noves que se sumen a la de Copete, Umar Sadik i Fulquier, que fan treball ja amb el grup, encara que tot fa pensar que els tres no estaran a la llista d'este pròxim cap de setmana, el partit dissabte davant l'Atleti Club, on per cert podria tornar el doble pivot al centre del camp. I és que avui ha tornat a treballar amb Guido i Pepelu al mig del camp. Veurem, per tant, qui forma la línia defensiva.
4: Gràcies, Sergi. Pel que fa al Villarreal, ressaca dolça després de la victòria a la Champions. Víctor Frank, bona vesprada.
6: I com no podia ser d'altra forma, bona vesprada després de la gran victòria d'ahir per 3 gols a 1 davant del Nàpols, que servís per a trencar una mala ratxa en Lliga de Campions, on l'equip groguet sumava fins 12 partits consecutius sense aconseguir la victòria i que a més dona també importants esperances classificatòries per a l'equip d'Íñigo Pérez. Avui descansen, a partir de demà comencen a preparar el derbi del dissabte davant de l'Elx.
4: Gràcies, Víctor. Partit especial per a Ferniño este proper cap de setmana davant el Villarreal. Felipe Canals, bona vesprada.
7: Bona vesprada, Edu. El màximo artillero del Elche se reencuentra con uno de los clubes de su vida, el Villarreal, que le vio debutar en primera división. Ha admitido que va a ser bonito el choque en la cerámica, hoy en sala de prensa, y ha comentado que el Villarreal puede hacer dos equipos distintos para competir con garantías en primera división, por lo que cree que no le afectará el cansancio del partido de anoche de Champions ante el Nápoles.
4: Gràcies, Felipe. L'Hércules torna al treball amb el dubte de Iago Cantero. David Esteve, bona vesprada.
8: Bona vesprada. El Hércules regresa hoy a los entrenamientos después de la jornada de descanso de ayer. El conjunto alicantino ya piensa en la cita que tiene el próximo sábado frente al Algeciras a partir de las 9 de la noche. Un Hércules que va a disputar los próximos dos partidos como visitante. Además, Beto Compañ mira la enfermería porque Iago Cantero no ha podido trabajar hoy con el resto de sus compañeros por culpa de unas molestias.
4: Gràcies, David. Que en pendents dice partir de l'Eurolliga femenina, Fenerbahçe davant València Bàsquet al Roig Arena a les 8 i mitja.

0: quedem pendents, per tant, i tota la sort del món per a les nostres xiques, les nostres esportistes. Gràcies, Edu.
1: Adeu.
0: Ha emès oficialment un avís especial per a l'episodi de pluges fortes que esperem per al cap de setmana a tota la comunitat. La pròpia Agència Estatal de Meteorologia reconeix que encara hi ha prou incertesa perquè encara queda per al cap de setmana, però confirma, això sí, que les tempestes seran fortes i que estan més que assegurades, sobretot durant la jornada de diumenge. Tronades alimentades, a més, per vents de llevant i la temperatura encara molt calenta de la mar. Però, fins aleshores, fins al cap de setmana, continuarem gaudint d'oratge estable, sol, núvols i temperatures altes per a l'època de l'any, màximes de fora 30 graus. Així està la Comunitat Valenciana a 14 d'octubre de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió, així a la ràdio, ràdio en directe, la brújula d'Onda Cero, amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip pendents de l'última hora de l'actualitat informativa i l'última hora de l'actualitat esportiva. Molt bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Castellón, 88.7.